0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, a l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 18 de setembre. Ja pràcticament en la prèvia d'este cap de setmana i del partit que el diumenge a les 9 de la nit jugarà el València a l'estadi de Mestalla davant la Reial Societat. Un partit que després de l'important i primera victòria del València esta temporada el passat dimarts a Mendizorroza davant l'Alavés, ara l'entrenador Òscar Sánchez, que va continuar dirigint l'equip este diumenge a Mestalla, i els jugadors volen altra victòria, volen donar una alegria a Mestalla, una victòria per als aficionats valencianistes que tant se ho mereixen. Se va guanyar a Vitoria, però Mestalla València encara no ha pogut guanyar. Les derrotes davant el Betis, davant el Barça, l'empat davant el Celta Vigo, ara toca guanyar a Mestalla, i això és el que volen tots. I sobretot també donar continuïtat a eixa bona imatge, a eixe bon xoc que va oferir l'equip

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Reflexions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Music de la passada setmana amb Repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem a

s'apropa el Porta a Porta. Des de la Mancomunitat de la Costera Canal volem acompanyar-te en este canvi. A les nostres xarxes trobaràs vídeos, tota la informació sobre el nou sistema i els dies en què l'educador ambiental estarà al teu poble per resoldre els teus dubtes. Junts i juntes fem unes comarques més sostenibles.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a les ballato. I està a les cantato.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: en todas partes. Plataforma Blue.
1: Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope, Javi Vivas.
2: Amb el tema de Be My Lover, la formació La Butch. M'encantava el seu dia, que sembla que va ser en 1992 quan sonava aquest tema. I que sembla que està altra vegada posant-se de moda. Va ser, ja ho vas contar en altres programes, va ser sorprès quan me demanaven en la Mamba Blanca el tema de Be My Lover. I jo li preguntava al xic, però estem parlant de la mateixa cançó? Perquè tu eres molt més jove que jo. I efectivament, La Butch, el seu tema Be My Lover. Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al TRM després de la reflexió, el sermó com si fos el retorn, per a començar el Territori Remember amb les salutacions totalíssimes de Javi Viva, sí que la tenim. Vinga, pues, 60 minuts per davant.

Desde la canta Señor Nacho Division, el seu Meditation, importantíssim també, podríem dir que va ser un dels himnes també, entre altres, el seu tema Meditation. I atenció, el disco més buscat, en vinilo tampoc, és que diuen que se'n van els grits són els beats de la cançó. Com has pogut comprovar, en la transició se n'anava un pel·liu. Hey, hey, EG2. Ja t'he dit, un tema molt buscat.

Son Like a Melody, la versió original per als Alphaville. Sonant a este territori, remember. Si t'acabes d'incorporar, les salutacions cordialíssimes de Javi Viva, sí, que la teniu. Come on, let's go.

avancem un poc en el temps per escoltar, i hem escoltat ja el Break the Silence, la formació Status i l'any 2024. I atenció, estrès, let's go, tot endavant.

Podrien dir que una de les sales més importants que avui en dia continua en actiu, la reina Barraca, Barraca Destroy. System Sisters.

Pero a mí va a ser un placer compartir un país de orelletes, de orelletes, en la barraqueta, o van a ser tot. Sí, señor. All night, el següent tema que està sonant d'este territori, remember, que en un parell de minutets ens n'anem, així és que aprofitem el temps.

System Diva, un llena pistes, això a les 7 del matí causava molt de furor en qualsevol pista de ball de l'època. All night. I atenció al següent que està sonant, el rei de la casa, The King of House.

Bon dia, fos minutets, en uns minutets acabem. Ja no tenim d'esperar més. Com totes les setmanes, les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Viva, sí que la t'ajut. Moltíssimes gràcies per haver estat ahir al costat de l'aparell de la ràdio. Adeu i fins la setmana que ve. Bye, bye.